0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i aquesta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
0: VCF Media, VCF Radio. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: VCF Media, VCF Radio. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas. Las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. es eterno, nuestro amor. Un sentimiento eterno.
10: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en cualquier estadio evolutivo y en cualquier actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els psicòlegs es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: VCF Ràdio, on millor son en els gols del València.
11: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ADN Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, pues allí estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada

0: radiorrespiratoria en un futbolista, en un jugador, en un chaval que de sobte pues cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. Dos. Evaluació i col·locar boca amunt.
1: Col·loque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de res.
3: Els millors gols a VCF Ràdio.
4: Satro una altra volta, ahí per a Urinich, Urinich, Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el llançament, el gol, i gol! De Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra! Al minut 40, se de partit, només començar esta segona part, i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinich, li ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra, i ahí ha definit molt bé el de Xilet avançant al València, al marcador, el gol de Javi Guerra. Ahí está Guido, tocant-la molt bé, Hugo Duro ara per a Javi Guerra, Javi Guerra, Sato, Sato, Sato, gol! Gol! Sato! Sato, el gol del València, el segon en una bona jugada, sí senyor, aigo duro Javi Guerra, con li ha filtrat el passe per a Rinosuke Sato, i el japonès que torna a marcar en esta pretemporada el seu segon gol, va marcar davant del Lense, avui torna a marcar Sato, 2-0 per al València.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
3: El Nou Més d'Allà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso. Diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment.
6: No te pierdas la última hora del València-Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Ràdio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
4: I Meri Laporte que ha enviat la pilota a córner. Trau Javi Guerra, la pilota, gol! I gol! Batiste! Batiste! Batiste Santa Maria, gol! S'estrena el francès! Marca el gol per al València! El primer gol de Batiste Santa Maria! En ese córner, sí señor, ahí ha ficat el cap impecable. Santa María se estrena, marca per al València. 1-0. Vore André Almeida, bon el passe per a Santa María, vore Santa María la centrada i gol.
7: Golazo.
4: I gol.
7: De Hugo.
4: La victoria, ahí estaba Hugo Duro para ficar el 2-0 en el minuto 92 de partido. Hubo duro, sí señor, en esa centrada ahí, desde la banda derecha, que ve ahí, Lila bien colocada, ahí estaba el pase de Ramazzani, per Andrea Almeida, y Hugo Duro, el remo final, que la había colocado Santa María, como no, Santa María, como no, el pase per Hugo Duro, para ficar el 2-0 y matar el partido.
7: Hola, soy Pepe Lu, vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
3: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ADN VCF.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Continúa Rioja la pilota, retalla, Nemobore que va a buscar la centrada, centra Luis Rioja, el remate y gol. ¡Y gol! ¡La cobra, la cobra, la cobra, la cobra, la cobra, la cobra, Dan Yuma, gol! De Dan Yuma para avanzar al Valencia. Ahí estaba una otra vuelta. Dan Yuma para marcar un gol. Sí, sí, señor, oportunísimo, la cobra Dan Yuma, que avanza el Valencia al minuto 12 de esta primera parte. Qué buena esa centrada ahí desde la banda derecha, que ve y la colocata ahí a Dan Yuma, y el remate impecable de la cobra para ficar el 1-0 en Mestalla.
0: VCF Radio. El millor son en els gols del València.
2: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Posición ofensiva. Pilota ahí para Javi Guerra, el balón a Rere. ¡Diego López, gol! ¡Diego López, gol! ¡El Guajín! ¡El Guajín! ¡El Guajín! ¡Diego López, gol! ¡Ahí estaba Diego López para empatar el partido! En el minuto 39, la jugada es de Javi Guerra. El pase que le dona Diego López. En segunda línea arribaba el Guajín. Y marca Diego López el gol del empate del Valencia. Así en Mestalla. Diego López, que ya va a marcar en la nada. En Vallecas, el gol del empate. Torna a marcar para Valencia, para donarle y Xempat, que ve Diego López, el Guajín, 1-1.
0: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. espere haber estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
6: El partido del Valencia a VCF Radio.

0: decidís que tocaba ya casarme. Estábamos en la iglesia y íbamos mirando el móvil ahí de refilón mientras no nos mirara el cura.
1: Recuerdo del día de la boda, el Valencia jugaba contra Las Palmas y de estar llegando hacia el altar con mi padre del brazo y mi tía asomarse al pasillo y decirle, Rafa, que el Valencia va ganando 1-0 y decir, vale, es mi boda. Son anécdotas que recuerdas y que pues, el Valencia siempre está ahí.
0: Tenemos que dar una sorpresa, pero os tenemos que llevar con los ojos vendados, claro. No imaginábamos ni a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer, y mucho menos que íbamos a ir a pisar mi estadio otra vez. Nos fuimos a Nueva York y a Riviera Maya.
1: Jesús, para todo, tenía que llevar la camiseta del Valencia. Delante del estadio de los Yankees, a 0 grados, se quitó la chaqueta para hacerse una foto delante del estadio con la camiseta del Valencia. Quería dejar huella valencianista por donde pasara. Cuando el Valencia pierde, él está de mala leche. Y cuando el Valencia gana, le puedes pedir lo que quieras. Dile, vámonos a cenar a celebrarlo. Y te dice, vámonos. Yo fui a la final de la Champions en París y en Milán. Y a mí me encantaría ir a la tercera final de Champions con él y encima ganar. La tercera va la vencida, o sea que a esa tenemos que ir juntos y ganar.
2: El millor de VCF Media.
3: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.
2: Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3:30, a Mestalla, i per VCF Media Ràdio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.

0: Hugo, duro.
1: Se tocaba pues, la gola, no, se tocaba la gola, no, igual algún colp en la...
0: Ah, pues, Ateme, no, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
2: Joder,
1: yo pensaba
2: pues,
1: que pues sí, es muy clara, ¿eh? Es
0: pues
1: clarísimo.
0: No va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Leti Lo. A mí también va a pegar. Sí, sí. Y lo que está en Dienli Pepelu.
2: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro. Pues,
2: se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
2: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. És Mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara perdut la pilota. Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao. Se la emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El balón per a Sancet. Per darrere. Venia Pepelu. Li ha llevat la pilota. Molt bé. Pepelu.
2: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De moment no. De moment no. Però he dit que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
1: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga per a quinta moment, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... Primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc. Completament buscava el passe a Gallà. No l'he eixit. I la pilota la recupera Leti Bilbao. Se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja. També ajudant defensivament. Gallà per darrere. Molt bé Gallà. Molt bé Gallà. Atent. Li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està precís hoy Guido.
0: Per a que jugue ja.
2: El partido que menos preciso. El partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
2: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: También es barata, ¿eh?
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
2: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao. Després d'aquesta tarxeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins d'àrea el València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia. I és córner. Pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària. La pentinà de cap Renzo Sarabia. I la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao. Des del cantó de la porteria Dimitrievski. De nou jugada, baló parat. De nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota. La volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada. I ha ficat ahí el peu Diego López. Però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao. Des de la part esquerra. De la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha gente a chustos defensivos. El choque aéreo es perillós. Ajo y se baló. La pilota que la va a traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams.

0: el llançament, Selinvald. Selinvald a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaça ahí de Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la porteria del València.
1: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin seues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? És Ugrinić el que veig calfant la banda, no sé si tindrà algun problema Pepelu o Guido, però és Ugrinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro, dislària, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Eti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepelu, estava Pepelu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també en l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepelu, aixudant estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que s'ha fet mal.
2: Es que donde...
1: una cosa que m'agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: I a banda, sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No calmes, tampoc.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar... de cap, y el balón de nou per al València, Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el balón, y ese balón en las frontal, estaba ahí al tall, Vega ya, le había quedado a Guruceta, se esperdues ahí, son perillosos, se esperdues con les enguit de Gutaras perillosos, continúa el perill, la portería del València, el balón penchat, ara cap a esa banda esquerra que entra, Robert Navarro, torna a penchar la pilota, Tarra que la trau de cap, ese balón llunyat, allá va Hugo Duro que no arriba la pilota, ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Atlètic Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepelu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fent ja l'activació, això és calfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster, fer els primers canvis. Baló arrere, l'Atleti Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que volen portar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota a César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà, ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere. Per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, l'argentí. En Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra. A veure, Javi Guerra busca el passe per a Luis Rioja. A veure, Luis Rioja li l'ha llevat Gorosabel. Y la lleva Grosso del de Cap. Juan se preparaba para el remate Luis Rioja. La centrada era buena, la que le había colocado ahí para Luis Rioja, pero Gorosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
2: Qué pena.
1: Era muy buena, ¿eh? Era muy buena la ocasión para el Valencia, que igual lo que buscaba y cree que ha encertado, porque estén en mesas dos, Robi.
0: Ahora era la centrada de Pepe Lu, les mans del portero Unai Simón, que busca el pase rápido para Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí señor, Altay, el argentí. Volve Renzo Sarabia, anata Altay, imposarse ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
1: De categoría otra vegada, y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa, Renzo Sarabia, ¿eh? Lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el estoy sin B, ¿eh? Lo de cambiar a Diego López por Rioja, porque Diego López en la primera parte no tengo casi participación, y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le esté enviando.
0: Bueno, pues ahí traiente en Curtia, Dimitrievski, espera que traga la pelota real el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta, Yarga buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí hubo duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pelota rere, pera centrals, ayudándose ahora en Pepe Lu Tárrega, Pepe Lu, un buen treball, sí señor, y ese pivo defensivo que voy a colocar el míster Guido y Pepe Lu.
2: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
1: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni mol menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
2: No, sino que tiene ganas de buenos cambios. El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepe Lu. Tarjeta groga Pepe Lu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepe Lu. Recuerden, va a Persebus de Sanxio. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebus.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente. De Sanxio. Yo creo que Pepe Lu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que
0: para Leti Bilbao, la pelota para Iñaki Williams. Ojo, Iñaki Williams, Dimitrievski. Aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia para salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa. Sabía que da sol Iñaki Williams. Se disposaba a rematar y a tapar muy bien esto, bueno, Dimitrievski, la oportunidad más clara para el Athletic de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta, el salvador, en protagonista del Valencia, pero a tapar y se lanzamente de Iñaki Williams.
2: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón, la pelota y Dislaria, el balón muerto, tenía que ayuñarlo, finalmente, la Tretschomert. Finalmente la Tretschomert, cuando Dimitrievski era, se está en tierra en problemas. Dimitrievski, Aneborisa, pilota que continúa en perilla de Athletic Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao, encara que protesten. Y ahora Dimitrievski a tierra, sabía fer mal en esa última jugada. El porter del Valencia, que ha estado decisivo, salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski. Porque qué parades está fent en estas jornadas baix pals. El su rendimiento desde que se va a lesionar Aguirre Zabala ha sido, vamos, inmediato, no lo siguiente, al menos ya diem vais expostes.
0: Atenentara el Services Medics del Valencia, el Meche Canwil, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que safe mal en esa última jugada, en ese corner que había votado el Atleti de Bilbao. Pero molve Stole Dimitrievski, sí señor. Y se ayuda a Iñaki Williams. Y a Segut después en el córner. Cuando se hace mal el porter de Valencia, que están atendiendo ahí sobre el terreno de choc del Estadio Samamés. el xoc parat a Tenenta Dimitrievski.
1: Pues el Valencia, que estés pauses un poco de hidratación, entre comillas, pueden ser claus para que Corberán done instrucción, sobre todo si, claro, porque eso es importante, obviamente en primera división, al igual que veu el míster el partido, pues no solo está ahí, está el segundo entrenador también, el sanalista es a la altura de les grades, y sino que si detecten alguna cosa que tienen que cambiar durante el partido, pues aprofiten estas pauses para comunicarles, y sino que puede ser curioso. Ahí Dimitrievski, ahí Ubechem, es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con...
0: Sí, están ahí, están protestantes, jugadores de la TVLO, porque digo que Dimitrievski está perdent temps.
2: Haciendo cuentas.
0: Pero bueno, sí. Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Gerai, ¿eh? En la jugada que... sale a despejar.
0: Puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco el doctor.
2: Le desestabiliza Gerai.
1: Sí, está mirando cosas Aliaga. De la vista, sí. Robbie. Está para el Chanfort de Dimitrievski.
0: Igual puede ser que esté un poco emocionado el colp.
1: Pero ya está bien.
0: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga. El meche camp del Valencia, pero va a poder continuar Stole Dimitrievski en este minuto ya 63 que estén Diwitz de la segunda parte. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento. Baló amunt, buscante a Diego López. Sabore Diego López a la pilota. Diego López la volía a jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el balón, el rechaz que el vol traure a Leti de Bilbao. Esa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta al Leti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Diarga para Iñaki Williams. Pero ahí estaba el portero de Valencia. Pero aferse en la pilota porque no arriba. Iñaki Williams en la Leti de Bilbao. Que está preparando un cambio ya, un otro cambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7. Para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
1: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curté buscando a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio de banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sánchez.
2: Bueno,
0: Berenguer, pero Jan Sancet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibilao. Desde la part dreta, el balón buscante Iñaki Williams, ve Xomert imposándose ahí Iñaki Williams, ya traen la pilota a Gallá, pero al suís, Xomert también el balón, continúa Xomert a la disputa y esa pilota, cao Xomert, y han fet falta al suís, y el balón que va a ser per al Valencia, se preparen los primeros cambios en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
1: Y Rubí,
0: Urinic y Sadik.
1: Me ha parecido sentir que abans, cuando has dicho que estaba en Calfante en la banda, no has dicho Ramachani.
0: Está Ramachani ahora también, sí.
1: Ah, vale.
0: Está Ramachani, pero los primeros cambios ya están preparándose así. Filip Urinic y Sadik Umar.
2: Pepe Lu está con tarjeta, ¿no?
1: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera par, continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partido importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí el Atleti Bilbao, ambiente y se balón fuera. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que hace el Atleti Bilbao, Vivian Ara y Geray con más centrales.
2: Sí, por Vivian, la por, ¿no? Vicente.
0: Sí, por la por, sí.
1: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van ara a esa Eurocopa i és possible que se quede fora d'ese Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja que aprofitar ahí per a fer-me ja i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València, buscant el passe ahí per a Alex Berenguer. Ara és ese baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per aquesta banda esquerra. Ara ja replegat i adjunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra un fa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para el Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Ahora ese balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. Y entra Ramazzani y se va Pepelu y entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresc que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
1: Pues ahora el València que cambiará de guió, ahora ya no será un xoc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarca entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti. Pues en la segunda parte yo diría, Robi, que Unai Simón no está siguiendo prácticamente protagonista.
0: Bueno, pues Boreme es cambis, evidentemente, pero buscan refrescar el equipo, pues cambiar cosas y mejorar también, pues aprovechar la velocidad de Ramazzani per banda, pues también el trebay de Urinic y ahora es Sadik, porque evidentemente tan Pepelu con Diego López como Hugo Duro se han desgastado mucho y son jugadores de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va al servici de banda favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao. L'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota. Llarga i per a Sadik. A veure Sadik, Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani. Se l'emporta l'Argi. A veure Ramazzani. El baló llarg per a Ruiz Rioja contra el Ruiz Rioja d'Islària. A veure Luis, continua Luis. Luis ja s'ha quedat a soles. Ja s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada. Sadik, gol!
3: Vamos!
0: Gol! Sadik! Sadik! Sadik! Sadik! Sadik! Sadik! Gol! el gol per encarrilar la victoria para Gutsadik, para marcar en el 71, para ficar el 0-1. Ahí estaba Sadik Umar rematando de capa. Qué buena, con Lila colocada ahí en esa banda izquierda. Luis Rioja y Sadik ha ficado el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima. Que ve Sadik, que ve Luis Rioja, como se le nata, como lo ha colocado ahí de capa, ahí de capa marcada Sadik Umar.
2: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
1: Rioja de Borisa mueve y fixeu vos que vos sabía que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que estando en el seu momento ni de coño dice que el davanter se anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
1: En l'entrada de Grinic, Ramazzani i Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
2: Qué importante, de verdad.
1: I és molt important.
2: Oh, qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues calma. Ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit, Ricardo Arias, després d'este 0-1,
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc Sadik, que ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
2: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segona part.
2: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo el remate! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole! ¡Dimitrievski, Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de verli la treta Unai Gómez! ¡El remado Unai Gómez a Navadinse! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el Salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
1: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
2: Stole muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
1: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le puede convindre moltíssimes partir de corre calle, porque ahora mateix, Robi y Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club es molt lento.
0: Jaureguizar. Otra volta, pencha Dislaria. Ni a que trobar esa pilota, Vingara, también ni a que...
2: Aún ahí lo sacan para ese tipo de jugadas.
1: Sí, pero Vesga, por ejemplo, es un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres el que diem, tenim que saber jugar aquest partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quant ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara. Ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar. Buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams. Xomerta córner. Xomerta córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem ahí aparegut. Providencial. Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat. Dimitrievski se va a trobar el córner, a veure si va a l'Odis l'àrea. Xa pilota, tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja. La tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sent per a Deix. Hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor, encara. I també, ja que, ara, com deia Ricardo, baló fora de Sant Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir, ni ha que pararlo, ni ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això... Que Ricardo Arias saben bien.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27,4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
0: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit, consiga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a Deitx. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel. Gorosabel i Vivian Herrera. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
2: Escolta
0: a l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
2: Fíjate.
0: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el baló en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València, en calma i en tranquil·litat, Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat, estem el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadik Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atlètic Bilbao. Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Atlètic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Àlex Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea, i se vol una altra volta en el rechaç, espera Deix, per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadik Umar, ara recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pelota que va a ser nuestra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto Gorosabel como Geray como a Vivian, les, Yuri, es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreno de choque. El central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao. Es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira. Javi Guerra. Y va a entrar Unai Núñez.
1: Pues y así entra...
0: Unai Núñez. Aplaudiments. Pero el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejamiento táctico que fa el míster Carlos Corberán, colocan tres centrales. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
1: Pues
0: retirando a Javi Guerra.
1: Y un famoso actor que en la entrada de Unai Núñez entra en shock porque, recordemos, la famosa ley del ex, que es diu que pues el jugador suele marcar al seus ex-equips, se xinen que a veure si es deberes.
0: Va el córner.
1: Y Unai Núñez pot marcar algún gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Boris Evaló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media quan hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, sí.
2: Sí.
0: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
2: nosotros tenemos.
0: Se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas. Estamos
0: en el minuto 83. Minuto 83.
2: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí, ahora el seu jugador Dimitrievski a terra.
1: Se
2: choca con Unai.
1: Robi se choca Unai Núñez y Xomer cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrievski a terra, está en problemas el porter del Valencia, así están protestando porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski, pero això la bronca de Samamés, pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les señals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfant, Robi. Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno.
0: Sí, home, anem a vore. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ahora el doctor Aliaga está ahí en la banqueta, que esta vez que puedo continuar, porque estaba Calfán, Julen Aguirre Zabala en la banda, pero el doctor Aliaga dice que puedo continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partida, así en San Mamés, en este minuto 40-80, así de partida, el Valencia fent valdre el gol de Sadiq Umar para ganar este partido, que sería importantísimo, vital per la permanencia, pero encara queda molt, y es ahora Leti Bilbao el que fica de nuevo la pilota en movimiento. Y se való. Es Gorosabel. Buscante Iñaki Williams de la banda derecha. Iñaki Williams encarante. Busca el pase para Gorosabel. No será antes mejor. Trau el való Filip Ugrinic. Pero no pudo conectar Filip Ugrinic. Ni en Ramazzani ni en Sadiq. Y la pilota la torna a recuperar. La Atleti Bilbao. El való. Espera que juegue Yuri. Yuri Berenguer, per banda esquerra, attaccante ara la porteria del València, la de Tibiló, vuole impegnare la pilota di Islaria, vuole il balò a Munt, Schomer che la vuole traure, també l'accompagna Luis Rioja, ojo al rechaz, che la replega Orozabel, el balò di Islaria, esa pilota n'hi ha que allunyarla d'ahí, el balò que li queda a Jaureguizar busca el passe, el balò, la treta i el València, defensante Núcleo Sidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc, la jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el valor llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta, és a dir, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, i el valor de nou en moviment, tram final d'este partit, en minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai i Sadik entropessa i el baló acaba en les mans de Unai Simón. La pilota per l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretar-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada, penja la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, ixa pilota, continua en poder l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeixen Unai, Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que renís la pilota a Sadik, ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, Guido el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba ixe baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València, per a defensar el gol de Sadik que està donant la victòria, el baló de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai i Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel,
2: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams ahí és encarant a Gallà, vore Gallà, ve Gallà al tall, per a enviar la pilota fora, vinga que se va a complir el 90, se va a cumplir el 90, anem a estar atents ahí, el temps afegit, penjarà la pilota l'Atleti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València, en estos 7 minuts de afegit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per l'Atleti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, Ah, parat ben col·locat, estava ahí. Estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota. Quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc. Pilota llarga, buscant a Sadik. A veure Sadik en la disputa en Gerai. Sadik i Gerai. Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja. Se l'emporta Luis Rioja la pilota, buscant a Ramazzani. A córner. A córner.
2: Però estar media hora para sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja. Con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani. I a córner ha enviat ahí Yuri.
2: Ahora
0: y se való.
2: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen dos o tres minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traer el córner. Ya han pasado dos minutos del set que ha fechado el árbitro. Encara ne queden cinco. Encara queda molt. Pero ni ha que saber jugar estos últimos minutos. Ahí está el Valencia buscando el pase arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota para César Targa. César Targa y Xomert. Xomert una otra volta buscando el pase. Per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai, a veure que apareix Surinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaro Eguizar, Jaro Eguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que Xir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik Ramazzani se va una autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se való per a Yuri. Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams.
2: Buscar los córners.
0: I la centra darrere.
2: Buscar los córners, trau... hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts. Ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passa hi per a Gerai, Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
2: Ay.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
1: Pues 3 minuts.
0: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el córner, jugada a baló parat de nou perill en la porteria del València. N'ha que defensar-ho i se corre, i se baló amunt, el remat per dalt.
2: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava el València, i està guanyant en un partit que és vital per la permanència. 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Umar. Arriba Ramazzani, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik. N'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. N'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi. Està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen. I hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València, Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta i estem ja en els dos últims minuts.
2: Bien, Renzo,
0: dos
2: bien.
0: Últims minuts.
2: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. es l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota, Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va la pilota amunt, la treta i César Tàrrega, la pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja, Luis el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va Traoré, l'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta i Guido, Guido que no deixa pilota, corre, ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao, ojo, este viene el segon finals, del sec que ha fet l'àrbitre, la pilota se'n va anar fora, se'n va anar fora, vinga,
2: això
0: ja està, vinga, que això ja està, queden segons, això ja està, se van a complir els 100 minuts d'afegit, des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts, sí senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló d'eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set d'afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València a l'àrbitre, ahí está el final, bien. Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia, así al estadio de San Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a ixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells aquesta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
1: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de pedre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
2: Podemos.
1: No per jugar. Ricardo, una valoració d'este partit.
2: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
1: Bueno, te vas a decir, Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. De set derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenado set en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. I el València, que ha contribuït a esta cifra, en l'Athletic Club que perd i se partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
2: Mira,
1: les imatges que vegem sí, en la televisió és lo bonico. És lo bonico
2: de los
1: jugadores. Del futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
2: sí,
1: cap,
2: señor.
1: Pues te lleves un pez de damunt.
2: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
1: Pero
2: horroroso.
1: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaren en el rodatge. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a manar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
2: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
1: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol averatge, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42, pot ser que virtualment hi un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averatge guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Levant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, inicia lluita, solament tens el gol averatge perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues no está feta en cara, pero virtualmente.
2: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
1: Exacto, la línea correcta que
2: el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
1: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit esos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem fer-nos en ell quan siga possible. Però ahí l'escoltem.
0: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz, era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado y bueno, al final hemos sacado tres puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos tres partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu de VCF Media Radio de este dimarts 1 de setembre. Avui, a les 12 de la nit, se tanca el mercat de fitxatges per a tots els equips i també per al València, que en aquestes últimes hores de mercat pues està pendent de diferents moviments d'arribades i d'eixides de jugadors. Tancant a hores d'ara el València el fitxatge, la incorporació del migcampista anglès Harvey Elliott, que està així en la ciutat esportiva de Paterna. A hores d'ara va arribar Anita a València. Este matí ha passat el reconeixement mèdic i si tot va bé, en les pròximes hores se pot anunciar, ja diem, la seva incorporació pel València. Un Harvey Elliott que arriba cedit pel Liverpool al València per a reforçar pues, l'atac de l'equip, perquè és un migcampista ofensiu, jove, de 23 anys, té talent, té qualitat, més de 150 partits ha jugat en la Premier, i bueno, pues ara després aprofundirem i vos contarem més detalls del que se pot convertir en les pròximes hores en nou jugador del València. Perquè ja diem, estem en este últim dia de mercat, en aquestes últimes hores, fins a les 12 de la nit, que és quan se tanca el mercat de fitxatges, i anem a veure si poden haver més moviments d'arribades i d'eixides de jugadors, perquè el València també està tancant pues, l'eixida del migcampista portuguès André Almeida, que se n'aniria cedit al Racing de Santander. I aquestes són les operacions que té en marxa en aquests moments el València d'ací fins a les 12 de la nit. Anem a estar atents, anem a estar pendents i així pues, vos ho contarem, com sempre, en este en VCF Media Radio, en este informatiu, i si no, pues a partir de demà. I també, com sempre, en este dia, anem a estar atents a les xarxes socials del València per a informar-vos d'aixòs últims moviments. Això, en quant al mercat de fitxatges. Però també anem a estar pendents de Sadiq Umar, del davanter del València, que se va lesionar en el partit davant el Deportivo de La Coruña. Ha sigut sotmès a unes proves mèdiques Sadiq que han de revelar l'abast de la lesió. Sembla que és una lesió important la que va patir Sadiq.

0: per la pròxima temporada, també la eixida de André Almeida, que seria cedit al Racing de Santander, i estarem atents pues, també per si poden haver més moviments, més arribades de jugadors. Ho contarem demà, però estigueu atents, com sempre, a les xarxes socials del València, que ahir pues, informarem.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions

0: de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves. S'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual... Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves... ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí que moltes vegades no li volen prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals, o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, sí. Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de la partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també, no?, traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no?, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
3: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes establix quines són les epes més patògenes d'aquesta temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, d'allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent ja que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció de avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, pues, vull que dediquem un dia a això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Tere Morato. Seguís l'actualitat del València Femení a VCF Media Radio.
10: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
11: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
12: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
13: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en UVCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta a part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosset de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants a cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta. A banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així no té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
10: Hola, soy Gema, sigue todos nuestros partidos en la Radio de Valencia,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a un estables, que es lo que digan es percentils, que es que se gaste nada, en general son, es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que fan es mos donen una distribución en función del sexe del chiquet, si es chic o chica, y según la edad que tinga, en quin punt está un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'Estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi hava un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'Estat espanyol,

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: el millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
9: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Wifi, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari,

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la ràdio oficial del València.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Nos remontamos a la temporada, a la campaña 84-85, gana 2-3 el Valencia en el Calderón, y este es el resumen de Estudio Estadio en Televisión Española.
2: Y atención, porque va a llegar el tercer tanto para los blancos. El autor va a ser el mismo, Vilmar Cabrera. Saltará con botada y la pelota irá al fondo de las mitas. Y ahí está su alegría. Y no sabemos si baila o explica cómo ha sido el gol. De nuevo el tanto repetido. Era el 0-3 para el Valencia. A continuación, el colegiado va a anular un gol al Atlético de Madrid. Va a sacar un córner Rubio. Salta Cabrera, también Hugo Sánchez. Detiene el portero valencianista y al final Arteche envía el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro dice que el gol no ha sido. Ha estado precedido de falta.
3: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.

0: Moments històrics del València.
1: I estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, moment, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València, que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt. I che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, i ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cuplé madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa que sí, pa que allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, Amunt València, i vull que guanyem, eh?
1: Clar que sí, vull que guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
3: Hola, soy César Tàrrega, escucha todos nuestros partidos en la ràdio oficial del club.
4: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad, no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.

0: moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, de tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi de Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar la Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dones novetats, guanyen el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí. Ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro. I és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí. El central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
1: Sí, un Atleti Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
2: Està sangrando, eh?
1: Intentarà per per tot els set mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atleti Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de... Sube valor y atención, porque el choc...
2: Le mete el codo.
1: En televisión se ve, que el codo impacta en la cara de Hugo Duro y Ricardo Ares ha visto sangre.
2: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz,
1: Pues ahora,
0: bueno, pues
1: Duro,
0: el choc, si el choc por... se remampren así en l'esta de Sant Mamés y la pelota que la torna a ficar en movimiento. El Valencia, la pelota ahí que la vol jugar... L'Atleti Bilbao, apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atleti Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Atleti Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
2: Ortiz Arias. Y era hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Atleti,
1: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xugat, si no em falla la memòria, tres partits en l'Atleti Globo, sí. Siga que... pues recordem que és un jugador que va estar sancionat se va
0: per dopatge.
1: Detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
0: Bueno, pues ahí está jugant l'Atleti Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota molt bé Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el baló que se l'emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra, ara li ha llevat la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra colpeig l'Atleti Bilbao, perill en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va a la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en la xuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
2: i sí,
0: sa sí. Primera internada de Nico Williams.
2: Sí, sí, ha estat muy atento, sobretot para cubrirle les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
0: Ojo al baló parat. Córner per a l'Atleti Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques.

0: per Javi Guerra per dins i un
1: moment,
0: per Omar Sadiq. Ja veurem.
1: Està calfant en la banda només Urinic. És Urinic el que veig calfant en la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Lu Guido, però és Urinic el que està calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, a poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Urinic calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro dins l'àrea. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de l'Eti Bilbao. La pilota arrere. Buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepe Lu. Estava Pepe Lu al tall. En la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també l'aixuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia. Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepe Lu. Ajudante estaba ahí. Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
2: Es que donde
0: una cosa que me agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
0: Y a banda, sap no disarli temps al rival para pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
0: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
0: No calmes, tampoco.
1: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament, ara és Unai Núñez també, jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el baló que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, i el baló de nou per al València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el baló, i se baló en l'as frontal, estava ahí al tall... Vega ya, le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí, son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el peril, la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y se banda esquerra que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Se va a la Junyat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ahora es Pepelu. La pilota para Sancet. Ojo el llançament. Toca en Xomert. A ver, esa pilota ni a que ayuñarla ahí ahora. Ni a que ayuñarla a Javi Guerra. Le han fe falta a Javi Guerra. Al jugador de Chilet y tarjeta groga para el jugador de Athletic Bilbao.
2: Bueno.
1: Per la falta a Javi Guerra. Ni había que expulsarse de montar ese domini. Y ayuñar cuanta avance esa pilota del área valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mid-centre del Athletic Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepe Lu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. I així en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Està Jesús Vázquez, Sadiq, està Almeida, està Unai Núñez, està Urinic. Fent ja l'activació i s'escalfament en la banda per aquí quan ho considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Athletic Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez. La toca de cap Guido. A veure aquesta pilota que volen portar-se l'argentí. Guido Rodríguez. La toca Diego López. Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego. Necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí, més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda José Luis Gallà. Ara busca el passe Xomer per a Gallà, i Gallà una altra volta arrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia, tocant-la ahí Guido. Superan líneas, el balón para Javi Guerra, abore Javi Guerra, busca el pase para Luis Rioja, abore Luis Rioja, y la lleva Grosabel, y la lleva Grosabel de cap, cuando se preparaba para el remate Luis Rioja, la centrada era buena, la que le había colocado ahí para Luis Rioja, pero Grosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
2: Qué pena.
0: Era muy buena, era muy buena la ocasió per al València, que igual el que buscava i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
1: A veure ara la centrada de Pepe Lu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servicio de banda que va a ser favorable al València.
0: De categoría a través.

0: Y esta vegada Camparrere, que igual es lo que més costa, Renzo Sarabia, lo que deia, últim apunt, és que crec que Corberán li està deixant bé, lo de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
1: Bueno, pues ahí traguent en Curtia Dimitrievski, per a que traga la pilota rere el València, ara està rega Dimitrievski, que va colpejar en cama dreta llarga, buscant ahí a Renzo Sarabia també. Ahí Hugo Duro no arriba, el que sí que ho fa és Guido Rodríguez, que deixa que el Baloisca se'n vaja fora per banda i traga ja el València la pilota rere per a centrals, ajudant-se ara en Pepelu Tàrrega. Pepelu, un bon treball, sí senyor, i aquest pivot defensiu que avui ha col·locat el míster Guido i Pepelu.
2: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
1: Bueno, ahora ese balón llarg, pero Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València. I el balón directament a les mans del porter Unai Simón.
0: Sí, perquè jo no vull ser gafe, ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
2: No, sinó que tinc ganes de veure els canvis. El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
1: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrat ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
1: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordem, va per segur de sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebuch.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
1: ojo,
2: sí que...
1: Ojo a Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegut Dimitrievski, aparegut el porter del València, per a salvar a l'equip d'una jugada que era molt perillosa, s'havia quedat sol Iñaki Williams, se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, en salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
2: Menos mal, menos
1: ojo a ese baló, la pilota i dislària, el baló mort, n'hi ha que allunyar-lo, finalment la tret Xomert. Finalment la tres Xomert, quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Atlètic Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Atlètic Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, eh? En ixe mama, Iñaki Williams. Guido Rodríguez també està en problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara d'Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
0: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski. Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar a Irrezabala, ha sigut, vamos, immediato, no la següent, almenys ja diem baix els postes.
1: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Eixa jugada Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent a Dimitrievski.
0: Pues el València, que estes pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no només està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, Es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con...
1: Sí, están ahí. Están protestantes, jugadores de la TVLO, porque digo que Dimitrievski está perdentems.
2: Haciendo cuenta.
1: Pero bueno, sí. Nemo Bore.
2: Es que le hace falta a Yeray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar.
1: Le desestabiliza. Puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco. El doctor.
2: Le desestabiliza Yeray.
0: Sí, está viendo cosas Aliaga. De la vista, sí. Robbie. Está parva de Chanfort de Dimitrievski.
1: Igual puede ser que esté un poco emocionado el colp.
0: Pero ya está bien.
1: Sí, un poco el protocolo que marca ahí. Medic. Es el que le ha hecho el doctor Aliaga. El meche camp del Valencia, pero va a poder continuar. Stole Dimitrievski en este minuto ya 63 que estén Diwitz de la segunda part. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento. Baló amunt, buscante a Diego López. Sabore Diego López a la pilota. Diego López la volía a jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el balón, el rechaz que el vol trobe a Leti de Bilbao. Esa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta a Leti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez, Diarga, Periñaki, Williams. Pero ahí estaba B. El portero de Valencia. Pero aferza en la pilota porque no arriba. Iñaki Williams en la Leti de Bilbao. Que está preparando un cambio ya, ¿eh? Un otro cambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7. Para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
0: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
1: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscante a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ishit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sánchez.
2: Bueno, tampoco,
1: Berenguer, tampoco pero Jan Sancet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, ¿eh? Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
1: Ahora que vuelta ahora César Targa se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibiloao. Desde la part dreta, el balón buscante Iñaki Williams, ve Xomert imposándose ahí Iñaki Williams, ya traen la pilota a Gallá, pero al Suís, Xomert también el balón, continúa Xomert a la disputa y esa pilota, cao Xomert, y han fet falta al Suís, y el balón que va a ser para el Valencia, se preparen los primeros cambios en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
0: I Rubí,
1: Urinic i Sadik.
0: M'ha paregut sentir que abans quan has dit és que estaven calfant en la banda no has dit Ramazzani?
1: Està Ramazzani ara també, sí.
0: Ah, val,
1: està
0: val,
1: Ramazzani,
0: val.
1: Però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepelu està con tarjeta, no?
0: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
1: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part, continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la esquerra per a José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda esquerra busca la central Luis Rioja. El balón que trau a treta ahí el Atleti de Bilbao, enviant ese balón fuera. La pilota ahí. Que la trete Vivian. Que se gusta tres cambios, que hace el Atleti de Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrales.
2: Sí, por Vivian, la por, ¿no? Vicent?
1: Sí, por la por, sí.
0: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de ver es que no está teniendo el seu millor año, De fet, van anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cabrò fidar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cabrò fidar ahí per a fer-me ja i per veure porteria.
1: Bueno, pues ara el Athletic Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria València buscant el passe. Ahí per Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat a línies el València. I ara l'Athletic Bilbao li costa més. Rego de nou buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal, Berenguer que busca la centrada, y ahí Altai Guido, davanta Alex Berenguer, y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
1: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada való para de nou Perilla, tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, ahora ese balón, Hugo Duro, que la trae de cap, allunyant la pilota, el balón que el recupera Vivian que la volía colocar y la coloca per Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una otra vuelta el balón, ha tret Guido el balón, pues va un triple canvi, porque va también Ramazzani, va Ramazzani, Urinic y Sadik, va un triple canvi el que va a hacer el míster, Carlos Corberán, ahí está preparats, Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
1: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc, tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
0: Pues ara el València que canviarà? Canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ixe penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
1: Bueno, pues veurem els canvis. Evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Athletic Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
0: Miquel.
1: Va al servicio de banda favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Athletic Bilbao, lo dislaria, n'hi ha que allunyarlo, a veure Ramazzani que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja dislaria, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
3: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematant de capa! ¡Qué bona! ¡Com li l'ha colocat ahí! ¡En esa banda esquerra! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que pot ser importantíssima! ¡Que ve Sadik! ¡Que ve Luis Rioja! ¡Com se n'ha anat! ¡Com l'ha colocat! ¡Y ahí de capa! ¡Ahí de capa ha marcat Sadik Umar!
2: ¿Cómo se anticipa, eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
0: Rioja de Borisa mueve y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, ¿eh? Casi perfecta.
1: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
0: En la entrada de Grinic, Ramazzani y Sadik, el partido anaba a cambiar. De feta al Valencia li convenía més en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque esta vez muy junt de l'área de l'Athletic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son d'or, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
2: Qué importante, de verdad.
0: Y es muy importante.
2: Joder, qué largo se va a hacer. Lo que queda.
1: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1, ¿eh?
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
1: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc Sadik, ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
2: i la primera,
1: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, ¿eh? Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
0: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
1: La jugada és bona, ¿eh? Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
1: 75, 30 de la segona part.
2: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones
1: Iñaki,
2: muy largas.
1: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole, Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de verli la treta Unai Gómez! ¡El remate Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
0: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
2: Stole muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
0: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
1: Una altra volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet del control del partit,
1: parar-lo, perquè
0: sí,
1: encara però estan apretant-nos.
0: Sí, però és un jugador que li costa moltíssim.
1: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara i se való per a que jugue a Jaureguizar, buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams. Xomerta córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure se va l'odis l'àrea, Xapilot tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Bilbao, la pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
0: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de San Mamés perquè això és com
1: ojo,
0: tot, és no, més
1: ojo,
0: difícil.
1: Ojo, quasi... se'n va fora. Se'n va directament fora, millor. Va ser treta de porta per la València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
2: Hay que ser más inteligentes que nunca.
1: Ni ha que pararlo, ni ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre sí. Ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això, que Ricardo Arias sap ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
0: Pues una bueno, cosa pues vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27.4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'han elat 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a... Gorosabel i Vivian arrere, de nou per a Gerai perquè traga la pilota.
2: Escolta,
1: a l'esquerra estava Yuri, a veure Yuri que la vol col·locar. Fíjate. El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, es barat millor i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat a Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda... El València, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá, Guido, el balón que vol recuperar el Leti Bilbao, Guido, disputante esa pilota, la lluña Guido, el balón Yark, que recupera Gerai, pero el Leti de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol chugar, buscar esa banda esquerra, pero Yuri, el balón toca en la hija Oreguizar, ahora para Alex Berenguer, amb la pilota, la va a penchar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la coloca arriba, la pilota a la frontal del área, y se voló una otra vuelta en el rechazo, espera Deitch, espera Atleti de Bilbao, ahí ni a que ir, va Sadiq Umar, ahora recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocado el jugador del Atleti de Bilbao, Mikel Vesga, y la pilota que va a ser nuestra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
0: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les costa un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
0: Y tú tens...
1: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreno de choque. El central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao. Es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira. Javi Guerra... Y va a entrar Unai Núñez.
0: Y pues así entra
1: Unai Núñez. Aplaudiments. espera el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
1: pues,
2: Javi.
1: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega.
0: Pues
1: retirant a Javi Guerra.
0: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
0: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó dret, la porteria Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Borisse Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media quan hora ahí.
1: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues
2: nosotros tenemos,
1: se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas.
1: Estamos en el minuto 83. Minuto 83.
2: Ah, no.
1: La Leti de Bilbao ahí, ahora el seu jugador Dimitrievski a terra.
0: Se
2: toca con Unai.
0: Robi, se choquen Unai Núñez y Xomert cap en cap.
2: Cerró.
1: Dimitrievski a terra, está en problemas el porter del Valencia, así están protestant porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski, pero això la bronca de Samamés, pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minuto 84. Ahí están les señals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
0: I Julen Calfant, Robi. Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, que en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a vore. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé... Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València de Tibiló. Vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en un gol siguient, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta para que no se pueda escapar esta victoria vital. Tres puntos vitales para la permanencia. Tretien Yark. El balón ya Dimitrievski. Ahora ni a falta Sadik. Ahora ni a falta Sadik. Dio el árbitro. Y el árbitro que se va a la banda. El árbitro que se va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Y el balón de nuevo en movimiento. Tram final de este partido. Minuto 80. Minuto 80 de partido. 42 de la segunda parte. El Valencia guanyan 0-1. Trau la pilota Guido. La lluña. Llarga y para Sadik. Corre Geray. Geray y Sadik. Sadik entropesa. Y el balón acaba en les mans de Unai Simón. La pilota para Leti Viló, toca baixar, toca defensar al Valencia. Vinga, que estén bien en els minuts decisius, en els minuts finals. I Eixarà, van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik. Ojo, ixa pilota, continua en poder a Leti Viló. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. Y el balón para Stole Dimitrievski. Vinga, la tienen que pasar el minuto. Que no se juegue res, Ricardo, lo que se suele decir. Que no se juegue res, Sara. El ofici més que mai de l'equipe que está presente. Ojo que renís la pilota a Sadik. Trata de sorprender Sadik desde lluny. Ahí a Unai Simón. Pero ahí le hubiera podido pasar Sadik a Ramazzani, que se ha precipitado un tanto el davanter del Valencia. Quantara. Ataque Nech. Ahora que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez. Ahora que se la emporta Guido. Guido el balón para Sadik Kumar. Ahora Sadik que se emporta la pilota. Sadik cambia el balón. Sadik que busca el pase. Ahí para Renzo Sarabia. Ojo ahí a Renzo que buscaba la pasada. El balón. Noish. Continúa Renzo Sarabia en la pilota. Berenguer que arriba y se baló. Estem en el 80. No van a estar pendents. El temps ha fechit. Que es muy importante lo que le quede a este partido. Porque es lo que le quedará al Valencia. Para defensar el gol de Sadik que está ganando la victoria. El balón de Yuri. Yuri la pilota para Jaureguizar. Ahí está ya Beguido. Pero el rechazo es una otra vuelta. Para Leti Bilbao. Para Geray. Geray y Vivian. Vivian buscante el pase. A Incurtet. Para Gorosabel.
2: Hay que salir.
1: Para Iñaki Williams. Iñaki Williams. Ahí es en Caranta. Gallá. Gallá. Vega ya al Tai. Vega ya al Tai. Para enviar la pilota fuera. Vinga que se va a cumplir el 90. Se va a cumplir el 90, anima a estar a tensa y al tensa fechit, penchará la pilota Leti Bilbao, lo monta, ahí estaba Dimitrievski, ahí estaba Dimitrievski para hacerse la pilota, ahí el porter del Valencia, Salvador Heroi, también, oui señor, en parades decisivas importantes, 7 minuts es lo que le queda al partit, 7 minuts de tensa fechit, un mon encara.
0: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
1: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ha fechit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinić. Finalment va ser Ugrinić. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló. Para Leti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remate, Dimitrievski, el remate de Guruceta de Cap, parat ben colocat, estaba ahí, Stole Dimitrievski para hacerse a la pilota, cuando ya estén en 7 minutos de afechit, ya se ha cumplido un minuto, prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de choc, pilota larga, buscando a Sadik, ahora Sadik en la disputa en Geray. Sadik y Geray, Sadik, Luis Rioja, se la emporta Luis Rioja, se la emporta Luis Rioja la pilota, busca a Ramazzani, a córner. A córner.
2: Pero estar media hora para sacarlo.
1: Ahí que ve Luis Rioja, con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani y a córner ha enviado ahí Yuri ahora y se baló.
2: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
1: Pues allá va Luis Rioja. A traure el córner. Ya han passat dos minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden cinc, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerard. A veure que apareix Sugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i així ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que així ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
2: ficava
1: ell la centrada darrere,
2: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
1: Queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Samamés, on el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe per a Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja.
2: Ai.
1: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
0: Pues tres minuts. Corner
1: des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada baló parat. De nou perill en la porteria del València. N'ha que defensar-ho. I se corre. I se baló amunt. El remat per dalt.
2: Bueno.
1: El remat que se'n va per dalt de la porteria. D'Estole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per assaltar de nou Samamés. Per a tornar a guanyar així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava l'València, i està guanyant en un partit que és vital per la permanència. 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadik Umar. Arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta, i estem ja en els dos últims minuts.
2: Bien, Renzo,
1: dos
2: bien.
1: Últims minuts.
2: Bien, hijo, bien, Renzo.
1: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja, Luis el que l'ha tocat, i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar ixe baló que ha anat a córner, que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta i Guido. Guido que lluny la pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals del set que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora, vinga.
2: Això
1: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 7 minuts d'afegit. del Temsestra y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que Dios puede santo. Ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos, sí señor, per asaltar de nou San Mamés, que fea molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el balo amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons, del temps complit així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez, aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el valor de xit es banda, però està ja complit, passa ja un minut del set afegit, reclamant l'hora ja, els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, bien. Ahí está el final. Ahí está el final. La bien. Victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia, así al estadio de San Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres. Se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies per a celebrar en eixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
0: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de pedre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
2: Podemos.
0: No, per jugar, Ricardo, una volvemos, valoración de este partido.
2: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar. Aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros. Y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo. Mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
0: Bueno, te vas a decir, Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. 10 derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. Y el València, que ha contribuït a esta cifra, en Athletic Club que perd ese partit, que estava ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
2: Mira.
0: I les imatges que vegem sí, en la televisió és lo bonico. És lo bonico de
2: los jugadores.
0: Del futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem, que encara que aconseguim esa permanència, pues el equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
2: sí,
0: cap,
2: señor.
0: Pues te lleves un pes de damunt.
2: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el Valencia ha sido lo más parecido a lo que ha sido el Valencia siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar. Y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
0: Pero
2: horroroso.
0: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaren en rodatge. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
2: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo, durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
0: Y sobre todo, muy importante, recordemos que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, muy importante el gol a veratge, Ricardo, porque de 8 rivales que están ahí clavados en la baralla pel descens, encara que ahora mateix el València en 42, pot ser que virtualment és un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averatge guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Levant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, en aquesta lluita solament tens el gol averatge perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es no está fet en cara, pero virtualmente.
2: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
0: Exacto, la
2: línea correcta que el equipo al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
0: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit esos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem fer-nos en ell quan siga possible. Però ahí l'escoltem.
1: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz, era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
1: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final, nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
1: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras. Y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado, y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
1: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar el siguiente, es lo que tenemos que hacer.
1: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
0: Pues les paroles del nostre capità, José Luis Gallà, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i, per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: ADN VCF.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
2: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF Media Radio i en sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: El partit del València a VCF Ràdio.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
0: VCF Radio. Con millor son en els gols del València.

0: no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de la, del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, el meu iaio m'ho dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
0: Exactament, un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
2: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront d'una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com.

0: el millor de VCF Media.
1: Goles por árboles, el quiz. ¿Cuándo se celebra el Día del Árbol en la Comunidad Valenciana?
2: El 31 de enero.
1: ¿Por qué se celebra en enero en la comunidad?
2: Por la escasez de agua que hay en verano.
1: ¿Qué variedad de árbol es óptima para plantar en zona de sombra?
2: Carrasca.
1: ¿Otra para zona de sombra?
3: Roble.
1: ¿Cuál es el segundo paso en el proceso de plantación?
2: Poner el árbol, la plantación.
1: ¿Y el último?
4: Pisarlo y poner piedras. Para
5: no,
4: que
5: no,
4: sea
5: no, el último.
4: El último, pues, poner piedras. Dejarlo al final.
1: No.
4: ¡Poner piedras!
1: ¿Por qué es importante colocar piedras alrededor del árbol?
2: Para la sombra.
1: ¿Tres variedades para poder plantar en zonas soleadas?
2: Pilloner, Piblanc y Sabina.
1: Correcto. ¿En qué pueblo se ha llevado a cabo la acción Goles por Árboles?
2: Albaida.
0: El millor de VCF Media. ADN Valencia Club de Fútbol.
6: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
8: ¡Ay, perdón!
7: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
9: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
7: Un sentimiento eterno.
9: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
7: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
10: Un agua, porfa.
2: Son 125 pesetas.
7: ¡Oh! parada no falla a nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
3: También es el mío.
6: Mestalla es eterno.
5: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: el millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faça pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xoa bonica que acaba en gol seria una xoa mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Per a tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Te toca, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ha de ser?

0: El millor de VCF Media.
1: Yo soy Fernando Javier Valls Suñer y soy hijo de José Valls Prats, que es el que ha sido socio número 2 del Valencia hasta el día en que desgraciadamente falleció. La historia de mi padre es de la de una persona pues muy vinculada al equipo, siguiendo al equipo desde que tenía 10 años. Esto ya le venía de su padre, que lo hizo socio infantil, y entonces pues su padre fue socio también, y su padre fue de los primeros que, digamos, se hicieron socios cuando se fundó el Valencia. Y mi padre, pues según lo que nos contaba él y tal, a los 10 años ya fue socio infantil. Eso pilló la época de la guerra. Mi padre nació en el 26, en el 36 empezó la guerra civil, y entonces él nos contaba que se suspendieron los partidos y tal, pero ellos seguían pagando la cuota, y bueno, para ellos era, no solo era el seguir al equipo, sino que era el ambiente que se habían formado entre ellos, ¿no? Yo empecé a venir al fútbol también con 10 años precisamente, y en la tribuna las sillas eran de Enea, y entonces ahí pues había todo un grupo que estaba formado por mi padre, por su primo, por mi abuelo, por el hermano de mi abuelo, en fin, toda una serie de gente, por el socio de mi abuelo, por el yerno del socio de mi abuelo, o sea, todo un grupo que venían juntos al campo, y entonces pues tenían un ambiente ahí fabuloso. Mi padre pues sentía mucho los colores y el equipo. La esquela pusimos todo lo que era él. Él había sido profesor de dibujo, escultor, había sido teniente de ingenieros también del ejército de tierra, y pusimos socio número 2 del Valencia. Eso lo pusimos, era importante. El Valencia era su deporte y el equipo de su ciudad, y era su vida.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fins ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.